dels troncs i estimat. Pots estar satisfet a les flors si ho culls del teu jardí ofenor.